0: situació mèdica. Igual que els anteriors arrestats, queda imputat en una causa oberta pels presumptes delictes d'homicidi i tinença il·lícita d'armes, mentre continua el reforç policial en el conflictiu barri de l'Alquerieta per evitar represàlies.
1: I el jutge ha decretat també presó provisional per als dos detinguts dissabte passat per la seva presumpta participació en un altre tiroteig entre ells mateixos a la localitat d'Albal, a la província de València. Queden investigats en una causa oberta per delictes d'homicidi en grau de temptativa i tinença il·lícita d'armes, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat. El conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, per la seva part, ha afirmat avui durant la seva compareixença en la Comissió de Justícia i Interior de les Corts que la prioritat durant els incendis de Segorbe, el Saler i Tuejar va ser la protecció dels valencians. Ha insistit que els dispositius d'extinció no van ser estàtics, sinó que es van dimensionar segons la seva evolució. Amparo Sánchez.
2: El conseller ha reiterat que van ser incendis diferents en diferents territoris, amb diferents evolucions i amb necessitats operatives diverses.
3: Que dos fueron intencionados y otro por un rayo. No existe una respuesta automática para todas las emergencias, pero sí existen unos principios que deben ser constantes. Disponer de información, valorar el riesgo, tomar decisiones, movilizar capacidades, establecer responsabilidades claras, proteger a la población, mantener la respuesta.
2: A més, assegura que quan les flames desapareixen, la Generalitat té una segona responsabilitat que passa per ajudar als que han patit les conseqüències dels incendis.
3: Y ahí también debe estar la Administración para atender las necesidades de las personas afectadas por estos incendios y para contribuir a la recuperación de los municipios y de las zonas damnificadas y facilitar que los territorios puedan recuperar cuanto antes su actividad.
2: La diputada socialista Alicia Andújar li ha retret la demora que va haver-hi a l'hora de demanar ajuda a la UME, mentre que Jesús Pla, diputat de Compromís, ha lamentat el fracàs de les polítiques de prevenció i extinció.
4: En 8 incendis que s'ha activat la UME, en 7 s'ha fet entre 1 i 3 hores després de declarar l'incendi. A soles en este van ser 17 hores de retard.
5: S'ha posat de manifest com en un incendi com el del Saler s'ha tingut que cridar a la UME per la falta de coordinació i per la falta de mitjans. Hem fet propostes en el sentit de que hi hagi una veritable coordinació del servei d'emergències.
1: Els sindicats aplaudeixen el projecte del futur Hospital General de Castelló, però recorden que sense professionals no hi ha sanitat. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
6: Estan molt d'acord amb el projecte, demanen que es complisquen els terminis anunciats, però es mostren escèptics per a dotar-lo de personal sanitari. Virginia Sales, portaveu de Comissions Obreres.
7: Estamos de acuerdísimo con este hospital, pero lo que tenemos que tener claro es que todo esto, para que funcione, necesitamos profesionales. Y no sé si está valorado la dificultad de cobertura de algunos profesionales que tenemos como facultativos y enfermería. Tenemos un déficit de profesionales muy importante en la provincia y no podemos abastecer ya casi ni el hospital, los hospitales que tenemos, tanto el general como el provincial que tenemos en la ciudad de Castellón. Complicado será también abastecer de profesionales este nuevo hospital y evidentemente sin esos profesionales el hospital no va a funcionar.
6: Tots els terrenys estan ja adquirits i el Consell va autoritzar el passat 11 de setembre la contratació de les obres. El següent pas serà aquesta setmana que es publique la licitació.
1: I de Sanitat a Educació, Comissions Obreres alerta de la forta caiguda dels resultats de l'alumnat valencià en l'informe PISA 2025 i reclama responsabilitats a la Generalitat.
8: El sindicat qüestiona que la conselleria atribuïsca els resultats al model educatiu dels governs del Botànic i a la LOMLOE i assenyala que el descens més important es produeix entre 2022 i 2025. Txelo Baix és la portaveu d'Educació de Comissions Obreres.
9: Subratllar que no és una qüestió ni dels últims anys ni dels que vindran. Cal tindre una mirada llarga i posar mitjans. El que fa això és corroborar que totes aquelles demandes que han conformat la taula reivindicativa de la vaga educativa són perfectament lícites. S'ha de posar en marxa.
1: I parlem ara del Front Abolicionista del País Valencià, que reclama una normativa autonòmica que acabi amb els proxenetes i els que contraten serveis de prostitució. Ho han reclamat amb una concentració avui enfront de les Corts, coincidint amb el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual.
2: Afirmen que la solució és senzilla, perseguir els homes que paguen per prostitució, però reiteren molts homes no volen perdre el privilegi de pocs diners accedir al cos d'una dona. Concha Hurtado és la portaveu del Front Abolicionista del País Valencià.
10: Perseguir a los proxenetas, que son los que se lucran, perseguir a los puteros, que son los que agreden sexualmente a las mujeres esclavizadas y prostituidas, un sistema de apoyo integral para las mujeres para que puedan abandonar la prostitución y también para evitar que entren. También hace falta pues,

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dimecres 23 de setembre i quan són les 2:31 minuts arrenquem un programa, ja saben, els dimecres dedicat un poc a la innovació, a la tecnologia. Els parlarem d'uns premis molt interessants amb tota aquesta xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana amb Reddit. Parlarem d'altres assumptes de producte amb la cooperativa Consum. Avui en concret parlarem dels calamars. Presten atenció. Un productàs. I també viatjarem arreu del món perquè a través de la música i la dansa des de València els anem a portar just a l'altra punta del món. Moltes altres coses que els anirem contant de seguida, però ja sabem primer que res, fem una ullada per si s'incorporen ara i no s'han ficat al corrent del que està passant amb Núria Moreno. Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: I amb eixa actualitat informativa, conta'ns, Núria.
2: Doncs està per ací per la Comunitat Valenciana la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, està en concret a Sagunt i des d'allí ha dit, vaig que la Comunitat Valenciana per al govern és un destí adequat per acollir a menors migrants procedents de Ceuta. Ha dit la ministra que la capacitat d'acollida de la comunitat està acreditada en un reial decret que es va aprovar el mes de juny i que estableix més de 1.900 places per a menors no acompanyats. Diu també que aquestes places estan lluny de la sobreocupació que diu que hi ha el Consell i reclama també a les comunitats autònomes, a banda de la valenciana, a la resta, que siguin solidàries per a alleujar la situació de Ceuta. Avui el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, ha comparegut

0: hagut en les Corts per a explicar com s'han gestionat els últims incendis. I ha dit que els dispositius que s'han desplegat durant els de Segorbe, el Saler i Tuéjar, que no van ser estàtics, sinó que es van dimensionar segons també un poc pues, l'evolució de, del foc. Ha insistit també que van ser incendis diferents i amb necessitats operatives diverses.
1: Que dos fueron intencionados y otro por un rayo. No existe una respuesta automática para todas las emergencias, pero sí existen unos principios que deben ser constantes. Disponer de información, valorar el riesgo, tomar decisiones, movilizar capacidades, establecer responsabilidades claras, proteger a la población, mantener la respuesta.
0: I avui hem parlat també d'educació perquè el sindicat Comissions Obreres alerta de la forta caiguda dels resultats de l'alumnat valencià en eix informe PISA 2025 del que venim parlant aquestes setmanes. Reclamen responsabilitats a la Generalitat i qüestionen que la conselleria estigui atribuint els resultats al model educatiu dels anteriors governs del Botànic i a la LOMLOE perquè diuen que el descens més important es produeix entre 2022 i 2025. Escoltem a Txelo Baix, que és la portaveu d'educació de Comissions Obreres.
2: Subratllar que no és una qüestió ni dels últims anys ni dels que vindran, cal tindre una mirada llarga i posar mitjans. El que fa això és corroborar que totes aquelles demandes que han conformat la taula reivindicativa de la vaga educativa són perfectament lícites. S'ha de posar en marxa.
0: I avui és el Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual i el col·lectiu Lambda denuncia que l'odi, el rebuig i la bifòbia continuen sent una realitat quotidiana per a moltes persones bisexuals en la comunitat valenciana. Teresa Díaz és la portaveu de Lambda.
3: El cuestionamiento constante de la bisexualidad como una fase o como un momento de confusión de la persona afecta en cosas concretas como en la salud mental por esa necesidad de constantemente estar justificada o ser negada tu orientación.
4: Doncs estos són alguns dels temes del dia, així Núria, és. Que a la pròxima cita informativa a les 7:20 en la brújula Comunitat Valenciana ampliem.
0: Molt bé.
4: Gràcies, companya. I fins ara, les 2:35 minuts en estos moments. Parlant d'actualitat, Andrea Agut, bona vesprada.
5: Bona vesprada, companya.
4: Hem de parlar d'un tema en el qual està involucrat el mes de setembre, perquè és època de molts casaments i, en conseqüència, de moltes despedides de solter. Unes celebracions que tots recordem per sempre, si les hem viscudes alguna vegada, però que ciutats grans com València estan començant a regular.
5: Sí, sobretot perquè ara, bueno, d'ací uns mesos, quan estigui aprovat aquesta ordenança, les celebracions es podran traduir en multes que van des dels 750 fins als 1.500 euros. I el tema, com molts saben, no és nou ací en València. Les despedides són un malson per a molts veïns, sobretot al centre, i l'Ajuntament no és la primera vegada que declara sobre el tema, però no com ho ha fet recentment i amb aquestes xifres, no? Amb aquestes multes. Multes. En 2024, la policia local de València ja va detectar fins a 40 despedides en apenes un cap de setmana. I ara les intencions al respecte per part del consistori es veuen reflexades en aquest nou esborrany de la nova i primera ordenança de civisme que ens detalla Jesús Carbonell, que és concejal de Seguretat de València.
6: Nunca ha habido en Valencia una ordenanza de convivencia. Aunque parezca extraño, esta ciudad carecía de este instrumento. Y por ello hay muchas conductas que nunca han sido objeto de infracción y que a partir de ahora sí que lo serán. Y todo ello con el objetivo de mejorar la convivencia en la ciudad. Hay contempladas muchas conductas, algunas referidas a la dignidad de las personas, otras sobre acciones vandálicas, agresivas o temerarias, relacionadas con la perturbación del uso del espacio público, vinculadas al turismo, otras relacionadas con comportamientos sexuales y luego también actividades de ocio.
5: I en aquest últim cas s'enmarquen aquestes despedides de solters i solteres que, segons ens explica Carbonell, quan es produïsquen entre les 10 de la nit i les 8 del matí, constituiran infraccions de caràcter greu que comportaran multes que aniran des dels 750 euros, com diguem, fins als 1.500 euros.
6: El mero hecho de que se esté generando esta actitud incívica en esa franja horaria ya comportaría la sanción. Al fin y al cabo, cuando hablamos de despedidas de soltero, hablamos de un contexto en el cual pues hay un grupo de personas haciendo más ruido del ordinario y molestando en la convivencia.
5: Però seran sancionades totes aquestes celebracions? Perquè, clar, això fa falta sí, un criteri, no? No poden sancionar a totes les celebracions perquè n'hi ha algunes que seran més tranquil·les i unes altres que alteren clar. Més l'ordre i la convivència, no? Però, evidentment, serà la policia local la que tindrà que valorar tot això, si les celebracions estan afectant o no al descans.

0: ballar, viatge, que demostrar la nostra cultura.
1: Exactament.
0: I serà
1: I
0: també...
1: ballar, vestir-se...
0: És un treball més, eh?
1: Ai,
0: pròpiament dit.
1: Més.
0: Tot i que després hauran gaudit del turisme.
1: Totalment.
0: Però sí, quines ganes de veure-los ací.

0: ayudas del IBACE actúan como un apoyo necesario y decisivo en los proyectos y productos finales, pero también en los procesos productivos. Y ese esfuerzo de las empresas es precisamente el que quiere reconocer los premios empresariales de ITX.
1: Bueno, pues ya sabemos que una nueva edición de estos premios están en marcha, ya se abre esa nueva edición con 100.000 euros en premios y esos tres ámbitos diferentes para los cuales, bueno, esperemos que se presenten muchísimas iniciativas, seguro que todas ellas merecedoras de premios. Belén Martínez, responsable del Departamento Institucional de ITX, muchísimas gracias por acercarnos los detalles.
0: Gracias. Y recordamos que, bueno, animamos a todas las empresas y recordamos que el plazo está abierto hasta el 8 de noviembre, así que aún tienen tiempo.
1: Hay tiempo.
0: Nos pueden escribir a premios@itex.es o en www.itex.es. Tienen todas las bases y toda la información que necesiten.
1: Uh-huh. Bueno, pues lo dicho, les animamos a que participen. Gracias, Belén. Un abrazo.
0: Muchas gracias.
1: Bé, Sara, i com vegem, estos premis empresarials ITX no només posen el focus en les empreses que ja han aconseguit un resultat, sinó també en les idees, aquests processos i projectes que poden marcar que, bueno, pues ixe, com evoluciona la indústria, no?
2: Efectivament, en aquesta 8a edició hi ha 3 categories, recordem textil, cosmètica i emprenedoria, i 100.000 euros en premis amb 9 empreses reconegudes. La convocatòria estarà oberta, com vemos a dir Belén, fins al 8 de novembre, així que si darrere d'una empresa hi ha un projecte innovador, sostenible o una nova iniciativa empresarial, encara hi ha temps per a presentar-lo als Premis Empresarials ITX.
1: Clar que sí, com deia també Belén, tota la informació, les bases de la convocatòria estan disponibles en la web d'ITX i nosaltres continuarem així la setmana que ve. Sara, parlant d'innovació amb la mà de Reddit i dels seus instituts tecnològics, que sempre tenim moltes coses i molt interessants que contar. Companya, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, Begoña. Fins la setmana que ve.
1: Adéu. Més de 300 espècies reconegudes arreu del món i present en quasi tots els mars del planeta, el calamar és un dels productes de la mar més consumits i també més versàtils de la cuina. Avui, en l'espai dels supermercats Consum, sobre alimentació saludable, parlem amb Mamen Eslava, de l'equip de comunicació, sobre les curiositats del calamar i també, pues, aquests beneficis que ens aporta per a la salut. Bona vesprada, Mamen, què tal?
3: Hola, bona vesprada, Begoña.
1: Per què és tan interessant incloure el calamar en la nostra alimentació?
3: El calamar és un aliment molt, molt nutritiu, destaca, pues, pel seu contingut en proteïnes d'alta qualitat i per aportar-nos minerals com el fòsfor, el seleni o el zinc, que ens ajuden al correcte funcionament de l'organisme. I a més, pues, conté vitamines, entre elles la A, i diverses vitamines del grup B, que contribueixen al metabolisme energètic i al manteniment dels nostres teixits.
1: Mm, també és una bona opció per a les persones que volen cuidar la línia, no?
3: Sí, ens aporta poquetes calories i té un baix contingut en greix, especialment si es cuina, pues, això, a la planxa, al forn o guisaet. I a més, gràcies a la seva elevada aportació proteica, pues, produeix una major sensació de sacietat que també ens ajuda, no?, a controlar la gana entre un i un altre.
1: Exactament, entre hores, no?
3: Entre podem
1: dir. I és recomanable per a qualsevol tipus de dieta, sí, no?
3: Sí, en general, sí, sempre que siga dins d'una alimentació equilibrada. Ara bé, pues, les persones amb problemes de colesterol han de moderar un poquet el consum perquè el calamar, pues, conté una quantitat de colesterol relativament elevada. En aquests casos es recomana consumir-lo de manera ocasional i prioritzar, pues, això, la preparació, no?, que la cuina siga saludable.
1: Exacte. El calamar és un producte molt habitual en la gastronomia mediterrània, això no cap ningú tipus de dubte, però quines són les formes més comunes de preparar-lo?
3: Bueno, hi ha moltes opcions, és un ingredient molt versàtil. A Espanya són molt populars calamars arrebossats, però també es poden preparar a la planxa, farcits, en arrossos o guisats en la seua tinta. A més, pues, pràcticament totes les seues parts són comestibles, el cos, les potes, els tentacles i fins i tot la tinta, que dona molt de sabor a nombroses receptes. Mm-hmm. Hi ha moltes opcions.
1: Alguna curiositat sobre este cefalòpod?
3: Bueno, sí, els exemplars més xicotets reben el nom de calamares, no? I solen ser molt, molt apreciats per la seva textura més tendreta. I a més, encara que els que troben habitualment als mercats, pues, solen mesurar entre 15 i 25 centímetres, hi ha espècies que poden assolir dimensions molt, molt superiors. O sigui, que n'hi ha grans supercalamars, no?
1: Exacte.
3: Estos viuen a les grans profunditats.
1: Exacte, això no veixen a la superfície. No. Si volem gaudir del calamar de manera més saludable, quines recomanacions ens donaries?
3: La millor opció, per a que siga un poquet més sa, seria preparar-lo a la planxa, al forn o en guisar lleugerets i acompanyar-lo, pues, això, de verdures o amanides. D'aquesta manera, pues, aprofitant totes les seues propietats nutricionals i reduint l'aportació de greixos procedents dels fregits o dels arrebossats. Mm.
1: I una última idea per a incorporar-lo a la cuina de cada dia?
3: Sí, com deia, pues, amanides temperades, arrossos, fideuàs també, o simplement, pues, a la planxa amb un poquet d'all.

0: i julivert, això està boníssim. És un producte molt sabrós, que amb moltes preparacions es ajuda també a variar el consum de peix i a introduir un poquet marisc, no?
1: Exactament, molt, molt bo per a la nostra alimentació. Exacte. Així que moltíssimes gràcies, Mamen, per estos consells sobre el calamar i t'esperem la pròxima setmana en un nou espai d'alimentació saludable de consum.
0: Gràcies a tots, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: Cooperativa es estar comprometidos con las personas. Por eso, desde Consum, nos preocupamos porque nuestros clientes puedan formarse e informarse a través de la revista Entre Nosotros y su versión digital entrenosotros.consum.es, así como nuestras redes sociales. Porque cuando todos juntos actuamos pensando en las personas, nos damos cuenta de que juntos es

Tal com el Palmar o els nuclis marítims de Sueca, l'arròs, l'anguila són protagonistes. La paella amb moltes variants locals compartix espai amb plats com la llipebre, fet amb l'anguila del llac, o amb arrossos caldosos i a banda que porten el gust de l'aigua directa al plat. Quan tastes aquests plats, tastes també segles de relació entre la gent i el seu paisatge. L'Albufera és un parc natural, és un espai únic i fràgil. La pressió urbana, la qualitat de l'aigua i la massificació en alguns moments de l'any recorden que aquest parc natural necessita que qui el visita ho faci amb cura. Si vens, informa't de les rutes a peu o amb bicicleta, respecta els camins i les senyalitzacions, no et deixes residus i sigues discret amb el soroll, sobretot a prop de les aus. Tria horaris tranquils, combina el passeig en barca amb una volta pels miradors i pels pobles i aposta pels negocis locals. És una manera concreta d'ajudar a mantenir viu aquest paisatge. L'Albufera, un llac, un

0: redactar i van presentar, un reial decret que frenava els desnonaments com el que s'ha vist avui i un reial decret que no els ha donat la gana aprovar i, per tant, es continuen visquent situacions com les d'avui. Front la seva inacció, es van a trobar amb la nostra Unió.
1: Un alt càrrec de la Generalitat ha declarat davant la jutgessa que investiga la gestió de la Dana, que creu que l'exconsellera d'Interior, Salomé Prades, va parlar de l'enviament de les alertes al voltant de les 5:30 de la vesprada, vora 3 hores abans que el missatge arribara als mòbils de la població a les 8:11. Francisco Javier Sendra, testimoni en la causa, relata també que va parlar per telèfon amb l'expresident Carlos Mazón a les 7:30 de la vesprada. Per cert, que associacions de víctimes de la Dana, col·lectius socials i sindicals es concentraran este dissabte davant la seu del Consell Alacant contra Carlos Mazón. Trauen la protesta mensual de la zona zero de les inundacions per a mobilitzar-se a la ciutat on té l'oficina institucional l'expresident de la Generalitat. Serà a les 6 de la vesprada enfront de la Casa de les Bruixes, símbol del govern valencià Alacant. I avui ha estat assegut la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, diu que la comunitat valenciana és un destí adequat per a acollir a menors migrants no acompanyats procedents de Ceuta. Onda Cero, Sagunt, Sergi Beltrán.
2: Durant la seva visita a Sagunt, Rego ha defensat que la capacitat d'acolliment de la comunitat va quedar acreditada en el Reial Decret aprovat el juny passat, que estableix més de 1.900 places per a menors no acompanyats. La ministra assegura que aquestes places estan lluny de la sobreocupació i reclama a les comunitats autònomes solidaritat per alleujar la situació de Ceuta.
3: Pero tendremos que ver también la voluntad del gobierno de la Comunidad Valenciana, que está mucho más interesado en abrazarse a Vox que en trabajar de manera solidaria con Ceuta. La solidaridad con Ceuta se demuestra llamando y poniéndose a disposición del gobierno de la ciudad autónoma y acogiendo niños.
2: Actualment, 54 menors de Ceuta ja han sigut reagrupats amb familiars en la península i altres 300 expedients estan en tramitació.
1: I a la coordinadora valenciana d'ONGDs, que agrupa 110 organitzacions, li preocupa i rebutja els atacs que assegura estan patint organitzacions humanitàries com a Ceuta diumenge passat, i adverteixen que comença a ser el dia a dia de moltes entitats socials també en la comunitat. En un comunicat, la plataforma lamenta que l'agressió a Ceuta contra dos activistes i una diputada en confondre'ls amb treballadors humanitaris exposa el clima d'hostilitat contra les ONG. Enrique Asensi, president de la coordinadora.
4: Quienes defendemos los derechos humanos, el derecho a la información o la acción humanitaria, nos hemos convertido en objetivo del odio por hacer nuestro trabajo, una labor que hacemos cada día con menos recursos y en entornos más hostiles.
1: I el jutge ha enviat avui a presó provisional comunicada i sense fiança el quart implicat en el tiroteig mortal d'Alzira després de rebre l'alta mèdica. Així ho ha acordat avui el jutjat Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
5: L'investigat, la declaració judicial del qual havia sigut prorrogada per motius de salut, ha comparegut finalment davant del magistrat després d'estabilitzar-se la seva situació mèdica. Igual que els anteriors arrestats, queda imputat en una causa oberta pels presumptes delictes d'homicidi i tinença il·lícita d'armes, mentre continua el reforç policial en el conflictiu barri de l'Alquerieta per evitar represàlies.
6: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
7: La brújula Comunitat Valenciana.
1: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha anunciat a la Universitat Jaume I de Castelló la tramitació d'una nova llei valenciana de ciència, innovació i emprenedoria científica que el Consell vol aprovar abans que acabi la legislatura. Castelló, Juanjo Tobar.
8: La norma pretén reduir la burocràcia i afavorir la transferència de coneixement i l'emprenedoria científica, i s'inaugurava a Llorca el curs universitari a Castelló.
9: Les universitats valencianes estan sent decisives perquè la comunitat valenciana siga pol d'atracció d'inversions internacionals.
8: També ha participat en l'acte la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morán, qui ha criticat a més la denominada per ella policia patriòtica del Consell en considerar que pretén supervisar els continguts dels docents.
10: Esté detrás de, según ellos, los contenidos ideológicos de nuestros profesores y nuestras profesoras, que básicamente significa feminismo, decir que las mujeres son iguales que los hombres, significa explicar que existe un colectivo LGTBI.
8: El curs universitari a la Comunitat Valenciana s'inicia amb més de 50.000 nous estudiants.
1: I el sindicat Comissions Obreres ha alertat avui de la forta caiguda dels resultats de l'alumnat valencià.

0: l'informe PISA 2025 i està reclamant responsabilitats a la Generalitat. El sindicat qüestiona que la conselleria atribuïsca aquests resultats al model educatiu dels governs del Botànic i a la LOMLOE i assenyala que el descens més important es produeix entre 2022 i 2025. Txelo Baix és la portaveu d'Educació de Comissions Obreres.
1: Subratllar que no és una qüestió ni de els últims anys ni de els que vindran, cal tindre una mirada llarga i posar mitjans. Lo que fa això és corroborar que totes aquelles demandes que han conformat la taula reivindicativa de la vaga educativa són perfectament lícites. S'ha de posar en marxa.
0: Per cert, que el sindicat STPB majoritari entre els docents ha avançat el calendari de les pròximes mobilitzacions davant, diuen, la falta de resposta de la Conselleria d'Educació a les seues reivindicacions. Una d'elles serà la participació en un bloc educatiu en la manifestació del 9 d'octubre. El conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha afirmat durant la seva compareixença en les Corts que la prioritat durant els incendis de Segorbe, el Saler i Tuejar va ser la protecció dels valencians. Ha insistit que els dispositius d'extinció no van ser estàtics, sinó que es van dimensionar segons la seva evolució. Amparo Sánchez.
2: El conseller ha reiterat que van ser incendis diferents en diferents territoris, amb diferents evolucions i amb necessitats operatives diverses.
3: Que dos fueron intencionados y otro por un rayo. No existe una respuesta automática para todas las emergencias, pero sí existen unos principios que deben ser constantes. Disponer de información, valorar el riesgo, tomar decisiones, movilizar capacidades, establecer responsabilidades claras, proteger a la población, mantener la respuesta.
2: A més, assegura que quan les flames desapareixen, la Generalitat té una segona responsabilitat que passa per ajudar els que han patit les conseqüències dels incendis.
3: Y ahí también debe estar la Administración para atender las necesidades de las personas afectadas por estos incendios y para contribuir a la recuperación de los municipios y de las zonas damnificadas y facilitar que los territorios puedan recuperar cuanto antes su actividad.
2: La diputada socialista Alicia Andújar li ha retret la demora que va haver-hi a l'hora de demanar ajuda a la UME, mentre que Jesús Pla, diputat de Compromís, ha lamentat el fracàs de les polítiques de prevenció i extinció.
4: En 8 incendis que s'ha activat la UME, en 7 s'ha fet entre 1 i 3 hores després de declarar l'incendi. A soles en este van ser 17 hores de retard.
5: S'ha posat de manifest com en un incendi com el del Saler s'ha tingut que cridar a la UME per la falta de coordinació i per la falta de mitjans. Hem fet propostes en el sentit de que hi hagi una veritable coordinació del servei d'emergències.
0: Més coses, el Front Abolicionista del País Valencià reclama una normativa autonòmica que acabi amb els proxenetes i els qui contracten serveis de prostitució, els puters. Ho han reclamat amb una concentració enfront de les Corts, coincidint amb el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual. Amparo.
2: Afirmen que la solució és senzilla, perseguir els homes que paguen per prostitució, però reiteren molts homes no volen perdre el privilegi de, per pocs diners, accedir al cos d'una dona. Concha Hurtado és la portaveu del Front Abolicionista del País Valencià.
6: Perseguir a los proxenetas, que son los que se lucran, perseguir a los puteros, que son los que agreden sexualmente a las mujeres esclavizadas y prostituidas, un sistema de apoyo integral para las mujeres para que puedan abandonar la prostitución y también para evitar que entren. También hace falta pues, campañas de prevención a nivel informativo, para evitar que los chicos de hoy sean los puteros de mañana.
2: Encara que es va aconseguir fer algun pas en la legislatura anterior, en l'actual, de moment, no han pogut reunir-se amb els responsables autonòmics.
0: Avui és també el Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual. El col·lectiu Lambda denuncia que l'odi, el rebuig i la bifòbia continuen sent una realitat quotidiana per a les persones bisexuals en la Comunitat Valenciana. Teresa Díaz, portaveu.
7: El cuestionamiento constante de la bisexualidad como una fase o como un momento de confusión de la persona afecta en cosas concretas como en la salud mental por esa necesidad de constantemente estar justificada o ser negada tu orientación.
0: I els equips específics d'intervenció amb infància i adolescència de la Generalitat que donen suport psicoterapèutic, social i educatiu a menors en situacions de vulnerabilitat han realitzat vora 8.700 atencions durant el primer semestre de 2026. Escoltem la consellera de Serveis Socials, Helena Albalat.
8: Invertir en infància es invertir en futuro. Cada niño y cada niña que protegemos hoy es una oportunidad ganada para toda la sociedad. Desde la Conselleria trabajamos para que ningún menor se quede atrás. Más de 3.900 menores forman parte del sistema de protección de la Comunitat Valenciana.
0: La incidència d'infeccions respiratòries per Covid-19 ha augmentat un 125% esta última setmana a la Comunitat Valenciana, fins als 117,2 casos per cada 100.000 habitants, enfront dels 52 de la setmana.

0: anterior. D'altra banda, en el cas de la grip, la incidència ha baixat un 77% segons dades de la Conselleria de Sanitat. I la Comunitat Valenciana ha registrat aquest estiu 586 morts atribuïbles a la calor, la xifra més alta des que en 2015 el sistema de monitoratge va començar la seva sèrie històrica de registres. I els sindicats aplaudeixen el projecte del futur Hospital General de Castelló, però recorden que sense professionals, diuen, no hi ha sanitat. Lorena Pardo.
1: Estan molt d'acord amb el projecte, demanen que es complisquen els terminis anunciats, però es mostren escèptics per a dotar-lo de personal sanitari. Virginia Sales, portaveu de Comissions Obreres.
2: Estamos de acuerdísimo con este hospital, pero lo que tenemos que tener claro es que todo esto, para que funcione, necesitamos profesionales. Y no sé si está valorado la dificultad de cobertura de algunos profesionales que tenemos como facultativos y enfermería. Tenemos un déficit de profesionales muy importante en la provincia y no podemos abastecer ya casi ni el hospital, los hospitales que tenemos, tanto el general como el provincial que tenemos en la ciudad de Castellón. Complicado será también abastecer de profesionales este nuevo hospital y evidentemente sin esos profesionales el hospital no va a funcionar.
1: Tots els terrenys estan ja adquirits i el Consell va autoritzar el passat 11 de setembre la contratació de les obres. El següent pas serà aquesta setmana que es publique la licitació.
0: I la Policia Nacional ha detingut en l'aeroport de Castelló un home de 29 anys que transportava 51 embolcalls d'heroïna a l'interior del seu organisme, Juanjo.
3: L'arrest es va produir el passat 9 de setembre després de la seva arribada en un vol procedent d'un país de l'espai Schengen. Els agents van detectar indicis del mètode conegut com a mula i després de l'expulsió dels embolcalls van comprovar que contenia més de 580 grams d'heroïna. El detingut ha ingressat a la presó provisional per ordre judicial. La investigació continua oberta.
0: I segons ha pogut saber Onda Cero, l'artista valencià Manolo Boix de l'Alcúdia ha mort este dimecres als 84 anys. Va ser des dels anys 60 un dels introductors del nou realisme a Espanya. Va rebre el Premi Nacional d'Arts Plàstiques l'any 1980 i el seu treball es va significar en diversos camps de la creació, per exemple, des de la pintura a la il·lustració de llibres, passant per l'obra gràfica i cartells i l'escultura. Descansa en pau. Fem ara un repàs per l'última hora de la informació esportiva amb Eduardo Esteve. Eduardo, bona vesprada.
4: Què tal, Núria? Bona vesprada.
0: De què estem pendents esta vesprada?
4: Tenim dos notícies. Al València, la primera ha sigut anunciat oficialment Javier Aguirre com a nou tècnic i la segona que ha sigut presentada per Aulio Vázquez com a nou director esportiu. Començant per la primera, el que era un secret a veus és ja una realitat. Sergi López, bona vesprada.
5: Què tal, Edu? Bona vesprada. Efectivament, és nou entrenador fins a final de temporada el mexicà Javier Aguirre. Recordem que signa fins al mes de juny amb una temporada opcional, sempre i quan aconseguisca classificar l'equip per a competició europea de forma directa per a la Lliga. Està previst que arribi demà a la capital del Túria.
4: Gràcies, Sergi. I Braulio, a la seva presentació, explicava el per què ha triat a Aguirre com a entrenador.
6: Bueno, yo creo que Javier, creo que uno de sus valores más importantes es la gestión de grupo, como bien sabéis. Y al final creo que él también, el contexto Valencia no le asusta porque es una, por poneros un ejemplo, una de las cláusulas para renovación la puso él. Al contrario, era súper ambiciosa y él sabe dónde viene, con mucha ambición. Y creo que además necesitamos un poco pues alguien que no le asusten los retos, digamos. Y él para nada le asusta, sabéis, la experiencia que tiene en la Liga Española, conoce la Liga y conoce Valencia, que también es importante.
4: Javier Aguirre, que serà presentat el proper dilluns. Mentre al Villarreal té un nou internacional, Víctor Flan, bona vesprada.
7: Què tal? Bona vesprada. Ilias Akomak ha rebut a última hora la cridada de Marroc per tal de formar part de la seva selecció en aquestes convocatòries internacionals. D'aquesta forma són fins 12 els futbolistes del Villarreal que estan en les seves seleccions. Problemes, per tant, per a que Íñigo Pérez puga treballar amb normalitat al llarg d'aquestes properes 3 setmanes.
4: Gràcies, Víctor. L'Elx farà una mini pretemporada en este paró. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Bona vesprada. El Elche se concentrará la próxima semana en San Pedro del Pinatar, en tierras murcianas, con dobles sesiones de entrenamiento cada día, desde el lunes hasta el viernes. Todo para aprovechar este largo parón de 3 semanas por el virus FIFA, los compromisos internacionales. Además, el Elche de Anselmi aprovechará para jugar un amistoso la próxima semana en tierras murcianas. Aún no se sabe el rival. Y este viernes, recordemos, se mide a puerta cerrada al Cartagena, de primera ref en otro amistoso.
4: Gràcies, Felipe. I a l'Hèrcules es buida la infermeria. David Esteve, bona esplada.
9: Buena vesprada, buenas noticias para Beto Compain en la sesión que se ha celebrado hoy en el Rico Pérez. Y es que Oriol Soldevila y Alberto Toril han trabajado con...

0: 0-1 la Real Sociedad. Yo lo que vi, bueno, la segunda, y eso que la primera parte fue un partido muy complicado, que la Real estuvo muy bien, pero Mestalla, si le das, te da. Y la gente vio, a pesar de haber perdido, que se dejaron el alma a los jugadores ahí. Yo creo que ese es el camino.
1: El pròxim dilluns serà presentat el nou entrenador. En Braulio també presenta aquesta presentació, valga la redundància, a l'estadi de Mestalla.
2: Gràcies, Sergi. Completa la informació des de València. Passem a la província de Castellón. El Villarreal, el conjunt groguet, continua treballant tot i el paro de Lliga. Això sí, amb una llarga llista d'absències de futbolistes que estan en les seves seleccions. Si no eren ja prou en 11 jugadors, avui cal afegir a la convocatòria també la d'Ilias Akomak per Marroc. Una xifra de 12, rècord en la història del Club de la Plana, que té més futbolistes en la finestra FIFA que en condicions a disposició d'Íñigo Pérez i és el quart equip de la Lliga que aporta més futbolistes internacionals. Cal recordar que d'aquesta quantitat i a l'hora de treballar estos dies en Villarreal hi ha que afegir que tampoc estan els lesionats cas de Santi Comesaña, amb lo qual Íñigo ha tornat a treballar avui amb tres porters i únicament 7 futbolistes de camp, evidentment comptant també amb la pedrera de cara d'aquests entrenaments. Un dels que es queda és el central Pau Navarro, el de la Vilavella, ha passat de no jugar a ser un futbolista fonamental en els esquemes d'Íñigo Pérez. El central creu que estan en el camí correcte.
3: Un poc l'anàlisi és que quan comences un nou projecte, pues és possible que vagi tot molt bé o que en el nostre cas pues, n'hi hagin algunes cosetes que vagin així a poc a poc. Però bueno, al final crec que des del primer moment hem cregut en la idea del míster, en els nous canvis. Al final veníem d'una idea molt, molt clara en Marce i teníem que adaptar-nos un poc més a la idea d'Íñigo. No veig que des de dins no ens estiguin exigint les coses el que ens demanava ell, sinó que al final pues, en l'últim moment de sort no ens estaven exigint, però crec que la idea des del principi la tenim molt, molt pillada i l'estem perfeccionant. I com te dic, crec que aquests detalls que l'any passat igual ens exigien tot, pues, al principi s'ha costat, però crec que és una evolució i anem a més.
2: I qui continua treballant per la seva banda, la capital de la Plana, és el Castelló, que afronta una setmana on també diem que pedrà internacionals, cas de Orozco, Rodrigo Rego i Amir Sapi, convocats per Colòmbia, Portugal i Kosovo, respectivament. Cap dels tres, per tant, estarà el proper dilluns a Butarque per enfrontar-se a un Leganés que també aspira a l'ascens. I avui, per cert, el president de la entitat, Bob Bulgari, s'ha parlat a les pàgines del diari Marca per a comentar que el missatge és el mateix que està donant el planter. L'objectiu no és altre que l'ascens a la primera divisió. Deixem la província de Castelló, anem a Onda Cero Elx, on l'equip il·licità aprofita el paró per a fer un estatge de mini pretemporada. Felipe Canals, bona vesprada.
4: Muy buenas, el Elche de Anselmi se concentrará la próxima semana en San Pedro del Pinatar, en tierras murcianas. Lo hará desde el lunes hasta el viernes, con dobles sesiones de entrenamiento cada día en Pinatar Arena, donde va a tener el cuadro ilicitano su cuartel general de trabajo. Además, va a aprovechar el Elche para disputar un amistoso. Aún no se sabe el rival, pero todo apunta a que será un equipo extranjero que esté en la zona también aprovechando este parón de 3 semanas por el virus FIFA. Recordemos que el Elche está trabajando sin sus 3 internacionales. Lucas Cepeda está con Chile, Roy Revivo está con Israel y el canterano, el atacante Adán Boyar, está con la selección marroquí sub-23. A todos ellos hay que sumarle la ausencia de Yago de Santiago, que sigue trabajando por su cuenta, a menor ritmo, a la espera de obtener el alta médica, mientras que Buba Sangaré también se recupera, va a aprovechar estas 3 semanas para recuperarse de la lesión muscular sufrida en Cornellá. Y Kevin Lomónaco va a ponerse a punto para poder estar ya por fin a disposición de Anselmi en el primer partido tras el parón, el domingo 11 de octubre a las 2 en el Martínez Valero ante el Celta de Vigo. Hay un nombre propio en el entorno del Elche Club de Fútbol en las últimas horas y es el de Germán Valera. El exjugador del Valencia, extremo del Elche, está firmando un inicio de curso brillante. No le pesa la categoría y eso hace que su rendimiento no pase desapercibido en el fútbol europeo. Adelantaba el periodista Mateo Moreto el interés de 2 clubes que están disputando la Champions en esta presente edición. Sporting de Portugal y Brujas pretenderían al murciano, al jugador del Elche. Valera tiene contrato hasta 2027, es decir, hasta el próximo mes de junio, y hay una cláusula automática por la que renovaría su contrato por una temporada más en función de objetivos de partidos disputados. Y en segunda división el Eldense pierde a David Ruiz al lateral izquierdo para las próximas semanas, de momento para el choque de este domingo en Burgos.
2: Gracias, Felipe. Anem a la Cano, en el Hércules, vuit de la enfermería de cara al cap de semana. David Esteve, bona vesprada.
5: Bona vesprada, buenas noticias para Beto Compán de cara al partido de este sábado.